Aquests són els nostres consells. Ficus amb molta vitamina. Podeu preparar una bona ideal per als ficus. Se tracta de posar una cuarada de mel dins un tassó de llet i regar amb ella la planta una vegada en el mes. Pareix estrany, però és molt eficaç.

coneguem-nos les nostres dites i refranys. El que s'aprèn en el braç sempre és...

0: amb menjar o d'estar. No m'han pat de cala Santanyí.
1: Me llamo Isabel, llamo desde Calvià.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Cossials sempre nous. Evitareu que els cossials nous d'argila se tornin com a blancs si les fregueu amb oli de lli.

Coneguem les nostres dites i refrains. Aigua d'agost, mel i most. Les aigües d'aquest mes són beneficioses per als ceps, els quals donen força.

Aquests són els nostres consells. Taronges àcides. En lloc d'afegir sucre a les taronges que siguin àcides, posa-li un poquet de sal damunt la popa. Tindran un gust més saborós.

Coneguem les nostres dites i refranys. Bufant, bufant, fan ampolles. Posant els mitjans i el treball que pertoca, s'obté allò que se val.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Bartomeu Barceló S.A.

de Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblid de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, clar i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un soc

I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691 82 53 21, 691 82 53 21. Ràdio Murta, salut.

Aquests són els nostres consells. Dents blanques. Renteu vostres dents tres vegades en el dia i a una d'elles afegiu carbonat a la pasta de dents. Veureu com els resultats són immediats.

0: voleu pensar renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en esquerre Tomà Rullant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en esquerre Tomà Rullant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
1: Atenció, Mallorca, arriba una de les cites més dolces de l'any, la Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa, viu la demostració de xapar albercocs i balla en la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis.
2: Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas, para una rápida intervención. Aproveche ahora nuestra oferta de GIF con 20 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Trablisa, 50 años protegiendo lo que más le importa.

0: la fisica di Ugo. De Antania de Manacó. Son de Pilar aquí de Palma.
1: Radio Murta, una radio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Pit de pollastre. Si teniu pistats de pit de pollastre congelats i voleu que vos quedin amb més gust, les heu de descongelar dins un plat o palangana amb aigua freda i bastanta de sal. Vos quedaran més tendres i gustosos.

coneguem les nostres dites i refranys. Vés amb el cor damunt la mà, però no te deixis robar. Recomana que no s'adugui la sinceritat i la ingenuïtat als trens que puguin ser perjudicials.

sempre Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblid de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so

aquesta vida no la quantitat d'amics que tens, tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.

0: molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú, la vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam!
1: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
2: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
3: Tornem aquí, som la pereta, molt bon dia, visca Ràdio Murta, Manu, bon dia a tots els oients de Ràdio Murta. Escolta, Manu, que te sabria greu posar-me aquella cançó tan mona de Daniela Romo, que és una cantant mexicana, que deia allò de «Yo no te pido la luna, tan solo quiero besar...» Una cosa així, no te penses que ja vaig molt bé, Però sí, «Yo no te pido la luna», de Daniela Romo. Ai, darrerament aquesta puta primavera em maté, que se sent que m'altera.

0: voleu postres?
1: Són grunis a colonets. Clar, és que és el millor postre que hi ha.
2: I de colonets per tothom.
1: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
3: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: Hola, Manu. Son Somoranazo. Gracias por el regalo que me has hecho. Me encanta. I sí, no te preocupis que jo demà posaré Ràdio Murta i escoltaré el missatge de la meva amiga, però que no són 20 anys, resistiré.
5: Ja li he dit jo que a tu t'agrada, resistiré.
4: Claro, sé que canta en sacra i sorti del Covid.
5: Se la posarà, resistiré.
4: Molt bé, moltíssimes de gràcies, rei, t'estim. Molt bé, el dia 20. Vinga.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Podron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves proves instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
4: Perderte en Azores sin perderte nada. 8 días desde 970 euros, incluidos vuelos más hotel más traslados. Reserva ahora en tu agencia de viajes Azul Marino en 900-373-610 o en azulmarino.com. Azul Marino, New Travel.
0: Restaurante Can Gefat. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gefat. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. 74-26-62. Can Gefat.
5: Hola, Ràdio Murta, som la Coloma de Son Oliva, que per qualsevol de matí, Manu me fa posar una cançó d'en Leo Rubio, crec que se titula Viento del Norte. Bueno, en primer lugar, vull dedicar a mi amo, i després, avui lo vull dedicar a tots aquests amics i amigues. En primer lugar, a Francisca de Menorca, a Anna Lluïssa d'Inca, que me sol·licita cançons i espero que estigui millor. I també, molt especial, per Eulària de Son Ferriol, per Tomàs Navarro, per José Luis, per totes aquestes amigues que m'ho reunim, per el dijous, per la Marisol, per Francisco, i també molt especial per tu, per Vicenç, i per tots i per totes aquestes persones de les residències, de les clíniques, per totes aquestes persones, i per el meu fiol que se posi bé dins boca cap. Un beso per tot Ràdio Murta. Gràcies, Manu.

0: Club de Escuela en Rabasas es Torres, para gente de 18 años en adelante y menores acompañados. Baile de bot, baile de salón, baile en línea, sevillanas, gimnasia, corte y confección. Miércoles y viernes a partir de las 16 horas, bingo. Y cada sábado a las 20 horas, cena de pamboli y baile, hasta las 23:45 horas. Info y reservas al 629-312-564, en calle Francesc Frontera 19. Club d'Escoi d'en Rabassa, Ses Torres.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i si qui en respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, qui en sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
2: Hola, Ràdio Murta. Som en Jaume i Telefon Dinca. Anem, aquest pit m'agradaria sol·licitar la cançó Melina. Camilo VI, li dedic en el Baltasar, la Mònica Vida, en Tomeu i Naina. Moltes gràcies. Adéu-siau.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcon Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
3: En Baleares, miles de casas de campo y pequeñas urbanizaciones solo pueden tener internet lento e inestable. Una conexión a internet que produce cortes y lentitud. Pero existe una tecnología inalámbrica.

sé si, perquè no sé si me'n record que un dia me vares dir que no tenien pupurri. Però bueno, una cançó a dues de Duo Dinàmico. Sona Joana de Sa Colònia de Sant Pere, no sé si t'ho havia dit. Així que començam el dia i pa'lante com a l'or d'Alicante. Una abraçada.

0: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
1: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria de Noguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres y Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
4: Els estius, ses veranades, ses excursions...
0: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tot una vida compartint moments.
5: Mestre Manu, som la Maria de Pedra. Te creia per fer una cançó per dijous. Una cançó d'en Tresfari. Sé que t'agradi que tu. I jo, tu escolta totes per no sé quines són. La meva pobra, la dedicaré a l'amo que fa tres setmanes que se va molt bé. Li dic a ell que el bon i l'oig perdonat amb tot. I també he de dir que necessita de Menorca. Anar a Sant Oliva, anar a Coloma, Sant Oliva, anar a Miquel d'Esport i Xau, en Tomàs Navarro, anar a Lluís Vinca, a Margalida de Campanet, a tu, a les teus fills i a la teva dona, i a totes que fiquen a Ràdio Comuta. I de Petra, a Belciana, Francisco Monai, la seva dona, Martí Caramelli, la seva dona, a Francisco Caramilla, en Mateu Beassa i la seva dona, en Simó i Maria, la Bel de Vinyet, i la Maria Fregueta, i la seva filla, la Francis, i en Jaume, seu home, i la seva nina. En Francisca de la Pobla, la meva cosina, i la seva home, en Jaume. En Maria de Palma, la peluquera, en Francisca d'en Jona, i la seva home, i en Maria Antònia de la camisseria. En Marga del Brollador, i en Carles, i en Abel, i en Bernat, el brollador. I en Maria de Mundina, i totes que viuen a Ràdio Murta. I en Miquel Costa, i la seva dona. I en Joan de Sestany, i la seva dona. I en Ivan Jesuset, i en Madalona de Sant Guineu, i en Catalina. I a totes que viuen a Ràdio Murta. I en el meu fill Tomeu, i la seva dona. I en els teus fills, en Tolito, de Patricia, de Martineta, Maria Magdalena, en Mateu, i a dos nins. I a tots els que hi feien a Ràdio Murta. I nosaltres, adeu, si pot ser per demà, una cançó d'estari.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

0: ¿Te apetece una auténtica noche mallorquina? Este viernes 12 de junio vive una velada especial en Bonallén con su tradicional pamboli con bebidas incluidas, música en directo y el mejor ambiente. De 8 de la tarde a 11 y media de la noche, disfruta de los sabores de Mallorca por solo 14 euros por persona. Te esperamos en Bonallén, calle del Ferro número 12, Palma. Reserva ya en el 641-756-289. Bonallén, noches para recordar.
1: Hola, bon dia, Ràdio Murta. Mira, sóc de Francisca de Menorca i voldria, si pot ser, per dia 11, la cançó Estas son las mañanitas o bé la música de la comparsita, perquè me penso que la Maria de Palma és el seu cumpleaños, de part de la Francisca de Menorca, que pugui complir molts més. I de passo, de Lluïsa Llinca, de Maria Magdalena de Santanyí, Anaïssa de Rafal Nou, Ana Fina de Son Serra, Ana Àngela de Sa Torre, Ana Nati de Son Oliva, el senyor Tomàs Navarro, Ana Neus de Sa Pobla, i Ana Miquela de Falanich, i a tots els que escolten Ràdio Murta, pues locutor, la seva senyora, els seus fills, per sa mare, i per meus fills, nets i bisnets i tataranets, de tots, de sàvia per tots. Si pot ser, Manu, per dia 11 toques, me sembla que vaig sentir que deia que era el seu cumpleaños, si pot ser, i si no, quan puguis. Vale? Moltes gràcies. Bon dia.

0: Batman.
1: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmé, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.

Protegeix la teva casa i segona residència amb alarma Establissa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata, amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmastrablissa.es. Trablissa, 50 anys protegint allò que més li importa.

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomà Rotllant 13 de Palma, té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari, a més d'una gran varietat de cortines, estors,

0: Hola, soy Alejandro Conde. Quiero mandar un fuerte abrazo a mi amigo Manu Blanco y también quiero mandar un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Murta. A mi amigo Manu Blanco y a todos los oyentes de Radio Murta, un fuerte abrazo de vuestro amigo Alejandro Conde.
1: Som Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zanoguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcon Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.

Aquests són els nostres consells. Rotulador sec. Quan se vos aquí és un rotulador, posau dins la barra interior unes gotes de colònia. Escriurà perfectament.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: ¿Has dejado de sonreír como antes? ¿Evitas masticar ciertos alimentos o salir en las fotos? Con más de 15 años de experiencia en rehabilitaciones Full Arch, el doctor Estanislao Planas ayuda a recuperar dientes fijos incluso en pacientes con poco hueso y casos complejos. Pide tu valoración sin compromiso. Clínica Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
2: Viniquenella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Viniquenella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
4: Uep, jo som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada a una ferrada, lo que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, que escolten Ràdio Murta, i demano també, i els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va, que xuta. Salut, i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

0: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
1: Atención, ven a Marineland y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en marineland.es y utiliza el código promocional MMABaleas26. Recuerda MMABaleas26 y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
2: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident. Jan Matías y Miquel Nou presenta todos los sábados noche música en vivo con Roberto Coll, live music, line dance, gran pista de baile con todas las modalidades de baile, buffet libre. Información y reservas al 971-42-73-20.
3: Coneguem les nostres dites i refranys. En Tomeu veu el gep de l'altre i no veu el seu. És quan deim de no veure els nostres propis defectes.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolguides. T'esperam a la carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Tolguides, sembrant futur des de 1910.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-2846-98 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.

0: da Paquita da Rafal.
1: Dona Catalina das Pólulas.
2: Ana Maria Madalena de Salanets.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

Aquests són els nostres consells. Ungles pintades. Si les vostres ungles pintades duraran molt més si una vegada que s'hagi aixugat completament l'esmelt, poseu les mans davall el grifo de l'aigua freda.

coneguem les nostres dites i refranys. Aigua de Sant Magí no dona pa i lleva vi. La diada de Sant Magí se celebra dia 10 d'agost, quan ja està coït el blat i el rem necessita sol per acabar-se de fer.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Atenció, Mallorca, arriba una de les cites més dolces de l'any, la Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa, viu la demostració de xapar albercocs i balla amb la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis. Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: Els estius, ses berenades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tota una vida compartint moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: Este 3, 4 y 5 de julio, prepárate para reír sin parar. Llega al Trui Teatre el nuevo espectáculo de los Morancos, Bota Antonia. Humor, música y toda la chispa de César y Jorge Carabal en un show lleno de sorpresas. Los Morancos, del 3 al 5 de julio. Entradas a la venta en truiteatre.es.
1: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, restaurantes Ses Torres y Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.

0: Hola a totes i a tots, sóc en Fabi de Negre i vull enviar una abraçada molt forta a tota la gent que escolta Ràdio Murta.
1: Tira-li cosetes en el davantal, no li tiris fortes que li faràs mal, no li tiris fortes que li...

Recuerdas de aquel par de camelos. Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic considerat el rei del mòbil.

0: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Cada divendres a les 5:30 aquí, a Ràdio Murta.

0: I és que, així com antes hem escoltat aquella marxa Radetzky, tal dia com avui, de 1864, a Múnich, Alemanya, va néixer Richard George Strauss, destacado compositor y director de orquesta alemán, cuya larga trayectoria abarca desde el romanticismo tardío hasta la primera mitad del siglo XX. Es conocido particularmente por sus óperas, poemas sinfónicos y lieder. Falleció el 8 de septiembre de 1949. ¿Saben que va a néixer Mumares? Ya me dirás. Allá a Alemania. Strauss. Es que se merecen los grandes de los grandes de la música nuestra mención y pequeño reconocimiento, ¿verdad? ¡Això és el vals del murciélago! No hi insistiu, en veïm. Serrat de Pinyada. Bones tardes, hola. Aquí un servidor, el teu amic Manu Blanco. Què vas pareixer ràpidament? Anem amb la primera criada de Sorbaixa. Bones tardes, hola.
1: Bones tardes, hola.
0: Amb qui xerram?
1: Amb en Lluís Cedinquia.
0: Què hem d'escoltar, Lluís, eh?
1: Mi vida, per Francisco.
0: A qui ho dediquem?
1: La dediquem al meu germà.
0: Molt bé.
1: A Ràdio Morta i a tu i els teus fills. Vale?
0: Gràcies, bones tardes.
1: Bones tardes, Manu.
0: Sectriu, boníssima. Vaig veure la Celestina. Anna Núria Espert. Quina passada, actriu. A teatre, 91 anys. Ana Maria Barranco, 65.

0: Hola, soy Betty Misiego y estoy encantada de poder mandarles un bonito saludo a todos los oyentes de Radio Murta. Besitos.
1: Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec mezclat de Sainz y Queregols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068, 971-74-2068, martes y miércoles cerrado, en calle Econom Caldentei junto Plaza Sant Jordi. Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
3: ¿Te gustaría que tu vehículo gastara menos combustible? ¿Notas que le falta fuerza al adelantar o en las cuestas? En 2LR Team mejoramos la respuesta del motor y ayudamos a reducir el consumo. ¿Cómo lo conseguimos? Con optimización electrónica profesional, ideal para coches, furgonetas y flotas de trabajo. Pide tu cita en 2LR Team, Camino de Jesús 64, Polígono Cambalero. Teléfono 601-543-056.
4: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma, ponemos sombra donde más la necesitas.
5: ¡Atención! Ven a Western Park y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en westernpark.com y utiliza el código promocional WESTBALEARS26. Recuerda, WESTBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
6: Així és, una passada al Western Park. Aquest és un bon cap de setmana per anar als parcs aquàtics, o a Marineland, a Western Park, amb la família, amb els amics, amb els fills, amb els nets. Jo, dia 26 de juny, no me perdré la presentació de les noves atraccions, els nous tobogans d'Aqualand, lo que era Aqua City, Aqualand, a Serenal, que no sé si ho sabies, però és el parc aquàtic més gros d'Europa. Quasi res. Si és que aquí a Mallorca... Anem amb una altra criada. Bones tardes.
7: Hola, hola, bona tarda, Manu.
8: Hola, amb qui xerrem?
7: Amb el Lluís de Maricó.
8: Qui hem d'escoltar, Lluís?
7: I la setmana passada, la... aquesta inauguració, que ha d'anar a Western Park, no sé què xerres.
8: Perdó, ja, perdó, no t'entes, disculpa.
7: No, que ha d'anar a una inauguració a Western Park.
8: No, a Aqualand he d'anar a la presentació dels nous tobogans. Els nous tobogans.
7: Això, mateix.
8: Exacte. Exacte.
7: Bueno, bueno, escolta, yo quiero tener un millón de amigos, de Roberto Carlos.
8: Sí, ¿y a qui lo dediques? M'ho pari molt bé.
7: Pues mira, conche de mar, digo, trobem a dir el nofre, a veure. Bueno, però tots els nofres, i especialment el meu vint nofre, Bausà, d'este pisat Bausà d'aquí de Maracà, que ja sap que aquest dia ja hi posen vell. Com per conche de mar, no pa gran, pues ja, escolta d'avui.
8: Molt bé, i de li posen per ell.
7: Ja li dic, però ja el nofre, tant fet, jo vull sentir... Renau a Rai Murta, estic sempre allà, però que està bo i està amb el tirat i la filla, pues no ho sé.
8: I de ja és cosa seva. Nosaltres aquí, tots els clients que se vulguin publicitar són benvinguts, tots.
7: Ja l'he vist, allà que està, no me'n compta.
8: Bueno, no passa res, estimat.
7: Que passeu tot un bon cap de setmana i fins la setmana que ve.
8: Moltes gràcies, bones tardes.
7: Bones tardes.
6: Pues molts d'anys per tots els nofres. Nosaltres, si hem de recomanar una tapisseria, pues tota sa vida, tapisseries Borràs.
9: Quiero rayos de sol.
6: Llegó el buen tiempo y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio. Y la mejor relación calidad-precio. Presupuesto sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma.

0: Tiempo. Y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio. Y la mejor relación calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma.
1: Més de 60 anys de la bona feina de Don Joan Borràs i família. Així que ja ho sabeu, la tapisseria que jo te recoman personalment és Tapisseries Borràs. Més de 60 anys, eh? Per algo serà, no és així. Anem amb una altra criada.
2: Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Som de Neus de la Pobla.
2: Qui hem d'escoltar, Neus?
3: El Pupurri de Manol Escobar.
2: I a qui ho dediquem?
3: Pues le diré que molt de cariño a Maria de Palma, que avui és el seu cumpleaños. Maria, passis un bon dia, una abraçada molt farta. I després, en el Nati de Son Oliva, el senyor Tomàs Navarro, el senyor Francisco de Menorca, i, bueno, i per tothom que li agradi, tothom de Ràdio Multa, i per tu també i la teva família, mano.
2: Gràcies, bones tardes.
1: Ja és dissabte de la setmana que ve, la gran trobada de Ràdio Murta. I estem, bé, ben falaguers, ben flamencs, ben orgullosos dels col·laboradors que tenim, com per exemple Martí Serra i Transports Maraneu.

Esporles, esbrollador. En cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com fric mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en la nostra fantàstica terrassa.

Idò, sí, sí, Reciclajes Pérez participa. I de quina manera? A la gran trobada de Ràdio Murta. Sí, sí, sí. Hi haurà, bé, ja ho he dit, ventalls per tothom. Per tothom, ventalls, cortesia de...

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants, les torres i vini comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.
0: I doncs sí, i tenim la sort de que a la trobada de Ràdio Murta, que és dissabte de la setmana que ve, que encara ets a temps per comprar els teus tiquets, m'han demanat avui, si el mateix, ja m'ho han demanat també ahir, però avui m'han tornat a dir, ho podem comprar el mateix dia allà en el restaurant? Jo no ho recomano. Jo recomano que quan tantes ho tinguis, antes et segur que tindràs puesto. I tenim la sort de que tindrem una festassa, amb alguna sorpresa, que no te pots imaginar, que no te pots imaginar. Hi haurà regals per tothom, per tothom. Disfrutarem d'un bon arròs brut i porcella, que no podria ser d'una altra manera. Ja sabeu que el nostre menú... bé, d'això en sap més en Rafa Calle, de Mallorca a la carta, però és el nostre Maria Sonoguera, tu com si fossis la dona d'en Rafa Calle.
3: Quasi, quasi.
0: Posa't a prop del micro, carinyo.
3: Sí, sí, sí.
0: Escolta'm, si, ha, si tu diguessis, diguessis de dir un menú mallorquí, maldament puguis dir, no, hi ha frit, hi ha sopes, hi ha aubergines, però un menú de primer i segon, quines?
3: Hombre, el nostre arròs brut, que és el millor d'aquest món, i la porcella ni dir-ho, hombre, fantàstic. És que no vos ho podeu perdre.
0: Maria Sonoguera.
3: Heu de ser tots, perquè mos ho passarem bomba. Eh? I, a més, amb aquest pedazo d'artista que tenim
0: pedazo
3: aquí...
0: Pedazo d'amic teu.
3: Perdona, a més de gran locutor, de gran presentador, és un artistarro, també. O sigui que... Ho té tot, ho té tot. A més, de gran amic i gran persona. O sigui que no vos ho podeu perdre perquè hem de ser tots, cantarem, menjarem, farem de tot, mos ho passarem pipa.
0: Tu mos cantaràs, eh, que sí, Maria?
3: Hombre, si Déu vol.
0: Sí.
3: Si Déu vol i escoll, també.
0: Clar que sí. Maria, tu saps que jo presumesc de la nostra amistat.
3: Hombre,
0: te veig fantàstica. Jo també. Ja, fixa't, però és que eres l'altre dia quan vau començar el programa de Canal 4 de Mallorca a la carta.
3: Vaja, ja fa 2 anys.
0: 2 anys, eh?
3: Ja fa 2 anys.
0: Que bé. I cada vegada amb més seguidors, amb més oients.
3: Sí, sí,
0: que
3: sí,
0: bé,
3: sí,
0: no?
3: Sí, 2 anys, ja.
0: Ostres. Sí, sí.
3: Així és que estem supercontents i super.
0: Mira, posa't els auriculars un segon.
3: A ver, vamos,
0: sí,
3: a ver.
0: Perquè tenc un oient a l'altre costat del fil telefònic.
4: Anem a contestar. Ràdio Murta en directe, bones tardes.
5: Bones tardes.
4: Amb aquí xerram.
5: Com estàs, Manu?
4: Molt bé.
5: Ves que tenc companyia avui, eh?
4: Avui tenc companyia i de sa bona, perquè si sa companyia... No, és de sa bona, és de sa bona. Amb qui xerram?
5: Anna Maria de Palma.
4: Maria de Palma. Bueno, idò, mira, aquí Anna Maria Sonoguera, sa cantant, tocalla.
3: Tocalla, tocalla.
5: Pues som els tocallas, pues mira, sí, perdona.
4: Però m'ha parat que no acaba aquesta cosa.
5: Tot lo bo abunda, oi que sí?
4: Sí, sí, mon maret és Maria.
3: Hombre.
4: O sea, tot lo bo abunda. Anem a veure.
5: Oi que sí, Manu, oi que sí.
4: Quina cançó t'agradaria escoltar?
5: Bueno, tu saps que m'agrada molt Nana Moscuri.
4: Nana Moscuri.
5: I també tenc que avui tenc companyia. En tenc una altra que també va néixer el mateix any, el mateix mes i diferent dia, que és el dia 5. I li vull donar també els molts anys, una ferrada molt farta, Maria Àngel, que sí, que això no és sempre.
4: O una altra, Maria que fa els anys, no el mateix dia, però sí, del mateix mes i del mateix any, me dius.
5: I el mateix any, com ton paret.
4: Què te pareix? Ah, com un paret, com un paret. Molt bé. Molt bé. I de fixa't del 47, si me permet dir-ho. Molt bé, del 47.
5: I... Ja tenim un parell, eh?
4: Sí, sí, sí, però anem a veure. No serà que avui és el teu cumpleaños?
5: Pues sí, fill meu.
3: Hola, igual que jo.
4: I de mira, aquí tenim a la comunicadora i cantant Maria Sonoguera, que ve a la trobada, i també dels cumpleaños d'Anna Maria, el que encara no li havia volgut donar molt d'any.
3: Vaja, vaja.
5: Sí, sí. possible.
6: Sí, sí, sí, sí. Jo també,
5: pues
6: jo també.
5: Mira, molts anys i bons, molta, salut i amb alegria.
6: Moltes gràcies, igualment per tu.
5: Gràcies, reina. Mira, som les tres companyeres juntes, i d'ara.
6: I d'ara.
7: Ha vist el que hem juntat en aquest moment?
6: I demà és la meva filla.
7: Demà, no, quina de les teves filles?
6: Jo, som jo.
5: No, que no ho fas tu, no ho farà ningú, eh?
6: Exacte, no, hi pots estar segura.
7: I de molts d'anys, Maries.
6: Pues moltes gràcies.
5: Que molts anys me'l puguis donar i que ho puguem veure tots.
6: Exacte, exacte. En vida de tots.
5: I d'aquestes quinçonotes de mano també va per tu, Maria.
6: Moltes gràcies.
5: Maria de, Noguera, no?
7: I de si ara t'apareix, d'aquí un momentet escoltarem qualcuna de nanana amb oscurí, però ara xerrem un momentet de Maria de Noguera, d'acord?
5: Molt bé, d'acord, Manu.
7: Gràcies, bueno, i molt d'anys.
5: Salut a tots i doncs gràcies a tots els que m'han donat el molt d'anys avui, també. Eh?
6: Jo també, jo també aprofito, també, sí.
5: Bueno, besito.
6: Molt d'anys, Maria, un
7: beso. Molt d'anys.
5: Gràcies, igualment.
6: Molt d'anys, molt d'anys.
0: Maria de Noguera, que no és guapo, això. Hem fet venir bé una Maria que també fa anys...
3: Arbis.
0: Avui.
3: Arbis.
0: Sí, sí, que sí. Que fort, sí. Quines coses, eh?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Que és el que té la màgia de la ràdio, perquè jo ho he xerrat amb el mestre Rafa Calle alguna vegada, ell que ha sortit tant a l'última hora, a Medis i tal, però la ràdio té una màgia
3: total,
0: que no la té... I mira que ha fet tele, que, però... La ràdio és la ràdio, eh?
3: Pues sí.
0: És així, la ràdio és la ràdio. Maria, jo crec, avui en aquest dia de maldament, a tu te passa com a jo, que jo el meu cumpleaños, bé, l'any que ve que faré una teada redona, a lo millor fem algo especial.
3: Sí.
0: Però per lo general és un dia faner, és un dia com
3: jo
0: qualsevol
3: també,
0: altre.
3: Jo també, mare meva, sí.
0: Hi ha gent que no li agrada, això no és que no m'agradi, eh? Perquè hi ha gent que no li agrada, que diu, és que em fas un mes. Bueno, i què? La sort de què el faig?
3: Clar que sí.
0: No és així?
3: Sí.
0: Però bueno, Maria... tenim una amiga que mos està escoltant en aquest moment.
3: Mos està escoltant. Una amiga i gran artista.
0: Sí.
3: Gran cantant, que és na Malena. Na Malena de Gran Pas, del grup Gran Pas.
0: Que bé. Conta-mos algo d'ella, que
3: amiga,
0: jo li dic Morenassa.
3: Ja ho sé, que li dius
0: jo
3: Morenassa.
0: Jo li dic Morenassa. I me'n record que un pic... vaig dir, ostres, aquell home m'està mirant de reull, eh? I dic, això que ets homo? I em diu, no, el germà. I dic, ah, està bé. Passa alguna cosa així, eh?
3: Sí, sí, sí. Sí. Bueno, què vols que te digui? Que na Malena és impressionant com a cantant, és total, i gran amiga, que és més que amiga, com una germana. I ara està passant un moment un poc dolent, està un poc malalteta, està ingressada a Sol Llatza, i bueno, des d'aquí pues, li volem enviar... la nostra força i els nostres ànims perquè se posi aviat bé, perquè aviat que entren totes dues juntes, que han de fer un duo que se dirà Eminem.
0: No, Eminem és un raper americà. És un raper americà.
3: No, la
0: posant de Malena. Ens demanem tot el que vols menjar, que són com la Casitos.
3: M-N-M.
0: M-N-M.
3: Sí.
0: Ei, la sona bé, eh?
3: Sí, sí, sí, sí. I hem de fer aquest duo totes dues. I aquí res, tot una que na Malena se posi bona, mos posarem a damunt l'escenari, tope.
0: Idò, mira, aprofita aquest moment... A part de saludar en tu i d'enviar-li una besada forta a na Malena i família, vull aprofitar, mira que ara con la llei de protecció de dades que te fan tal. Na Malena, Malena Coll.
3: Sí, hombre, Malena, Coll Real.
0: Malena Coll Real. Tenim la sort, maldament saps que hi ha hagut moltes crítiques en el sistema sanitari, però nosaltres només fa un parell d'anys teníem el millor sistema sanitari del món.
3: Total,
0: per damunt
3: sí.
0: Dels escandinaus.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Per damunt dels escandinaus.
3: Sí, sí,
0: no?
3: Sí.
0: No fa falta que els amimem més de lo que ja ho hem fet, però jo des d'aquí, i sobretot quan surten notícies dolentes de que un animal se presenta a l'hospital amb una pistola, que l'altre
3: sí,
0: no sé
3: sí,
0: què,
3: tu sí.
0: Dius, però, mem, que hem perdut ja... Hem de fer alguna cosa,
3: sí,
0: hem de fer
3: sí,
0: alguna cosa, perquè
3: sí.
0: És que si no, és que hem de fer alguna cosa. Però el que vull dir és que vull enviar una ferrada i tota s'estima de Ràdio Murta i de Grup 4 per tots els professionals sanitaris, per tots, de les clíniques, dels hospitals, amb aquest cas m'heu de permetre. Especialment per de Sol Llatza i els que estan cuidant de la meva amiga Malena Coll.
3: A més, ho fan impressionantment
0: per
3: bé.
0: Per favor, la mamimau, per favor. Vos ho demano de tot cor que vos estarem sempre agraïts.
3: Sí, sí. Així és.
0: Així que...
3: Però és que li hem de dedicar la cançoneta que és la seva favorita. Tu ja saps quina és.
0: No sé, mentre no sigui del Duo Dinámico, Resistiré.
3: Aquesta.
0: Me van demanar 20 anys. I jo dic, 20 anys, 20 anys. Escolta, que per esquí que té 20 anys, però en tenim un premi més.
3: No, Resistiré, perquè ho està lluitant i com que ella diu que lo resistirà i que sortirem endavant, pues Resistiré per una Malena.
0: Un beso gros, Malena. Molt d'anys, Maria Senoguera. Mos veiem a la trobada de Ràdio Murta.
3: Moltes gràcies i cariño.
8: Hola, soy Ramón Arcusa del Dúo Dinámico y quiero mandar un saludo muy cordial a todos los amigos de Radio Murta y felicitar a la radio y también especialmente a Manu por traer la mejor música a Mallorca. Salud para todos.

0: Malenita, preciosa, morenassa. Ja sabeu, la setmana que ve, dissabte, tenim la gran trobada a Ràdio Murta. A continuació, escoltarem un parell, afegit mallorquí, de les cançons de Nana Moscuri, per una altra Maria, que fa anys, a part de Maria Sanoguera. I a la selecció musical, amb el barrio i molt més. Aquí vos saludo un servidor, el teu amic Manu Blanco.
1: Hola, soy Ramón Arcusa del Dúo Dinámico y quiero mandar un saludo muy cordial a todos los amigos de Radio Murta y felicitar a la radio y también especialmente a Manu por traer la mejor música a Mallorca. Salud para todos.
0: Som Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Radio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Radio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Sanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcón Viajes. I Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.

Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella, relats, sabor i ambient a cada plat.

Estil local, darreres tendències i canvi d'imatge, perquè la moda té una essència pròpia. Ja ho saps, cada dimecres a les 9 a Canal 4 Televisió, Fashion Fair. Gracias.

Atenció, Mallorca, arriba una de les cites més dolces de l'any. La Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa. Viu la demostració de xapar albercocs i balla en la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis.

0: CaDoctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des d'esquerrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
2: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
3: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
4: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
5: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65 0304. Tomeu Barceló S.A.
6: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
7: Siempre me ha gustado la música.
6: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, Restaurants Ses Torres y Vini Comprat.
7: Pero me vuelve loco.
6: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
7: ¿Dónde yo voy?
6: Col·laboren
8: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
9: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
10: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música.
11: Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
8: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
12: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
13: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Dona Maria das Calhe.
1: E Dona Maria da Lhumujó.
0: Dona Maria Madalena da Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Mimbre ressec. Si els mobles de mimbre de la vostra terrassa o jardí estan ressecs per culpa del sol i el vent, pulveriseu oli de lli per damunt el moble. Passeu un pedaç eixut per damunt perquè penetri i no se facin gotes i deixeu que s'eixugui. Si no està del tot recuperat, repetiu l'operació de ben nou.

0: Molt bon dia a tots els seguidors de Ràdio Murta.
1: Soc en Pau Piqué.
0: A tots els amics de Manu Blanco, bon dia a tothom i celebreu el dia amb mi.

Coneguem les nostres dites i refranys. Mare i filla caben dins la mateixa quimia. Se diu d'una mare i una filla que tenen el mateix sort d'efectes.

Estàs escoltant Ràdio Murta. Telefona'ns al 971 43 97 85 per demanar les teves cançons, dedicar-les i saludar qui vulguis. També pots contactar amb nosaltres via WhatsApp enviant una nota de veu al 691 82 53 21. 691 82 53 21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent. Estima, ràdio, ràdio, la vostra música és més que un programa. És una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.